0: com van les coses respecte a les temperatures i la calor. I crec que les temperatures van a pujar, no ho sabem. Li preguntem a Lluís Francesc, bon dia.
1: Hola Tomàs, molt bon dia. Cap de setmana estable i càlid a Ontinyent i a la Vall d'Albaida. El dissabte hi ha avisos per altes temperatures a les nostres terres, a la nostra comarca. Este divendres el vent bufarà variable, una jornada poc nuvolosa i amb temperatures màximes que es quedaran per damunt dels 35 graus. El dissabte puja les temperatures, tant mínimes com màxims. Ull, tenim avisos per altes temperatures a l'interior sud de la província de València. Podríem arribar als 40 graus. Serà una altra jornada poc nuvolosa i amb vents marítims. Poc varia la jornada dominical, temps estable, màximes en lleuger descens, cels poc nuvolosos amb vents marítims. I com tenim l'ambient? Pues càlid i bascós tot el cap de setmana.
0: En aquests moments la temperatura on tinguem és de 23 graus. A la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, la mateixa es troba entre els 21 i els 25. I com sempre, us donem dos exemples. Tenim 24 a Albaida i 25 a Llutxent.
2: Agost és sinònim de germanor a Bèlgida. Del 31 de juliol al 13 d'agost, Bèlgida és vist de festa. Viurem l'emoció dels moros i cristians. Orquestres, la millor música al carrer, el teatre i la passió del campionat de raspall. Vine amb els teus a gaudir de les nostres festes. Ajuntament de Bèlgida.
3: ¿Pero quién pone un villancico en verano?
4: Pues Dicomed. Nos atrevemos a ser diferentes. Por eso trabajamos con productos que no son para todos, son solo para los mejores. Si tú también quieres diferenciarte, trabaja con Dicomed, distribuidor oficial de Estrella Galicia, Café Barcel, Schweppes y las mejores y más exclusivas bodegas. Dicomed, rompe con lo normal. Atrévete a ser diferente.
0: Les activitats dels centres de majors d'Ontinyent tanquen el curs amb una valoració molt positiva. Segons una enquesta realitzada entre 171 participants, el 96% es declara satisfet o molt satisfet amb la programació impulsada per l'Ajuntament. Els monitors i monitores són l'aspecte més ben valorat, amb un 90,6% de molt satisfets, mentre que també reben bona nota els horaris i les instal·lacions, tot i que s'han detectat algunes propostes de millora als centres cívics de Sant Josep i el Llombo. A més, el 98,2% dels enquestats assegura que repetirà les activitats el pròxim curs i el 100% afirma que les recomanaria a familiars i amics. L'Ajuntament destaca que aquests resultats reforcen l'aposta per una programació orientada a l'envelliment actiu i la participació de les persones majors. Un recordatori de les dades de l'atur. Ja sabem que va deixar un augment lleuger a la Vall d'Albaida al mes de juliol. La comarca compta ara amb 4.682 persones desocupades, 226 més que al juny, encara que són 8 menys que fa un any. A més, durant el mes es van signar més de 2.100 contractes, una xifra lleugerament superior a la de juliol de 2025. Des d'UGT País Valencià ens fa aquest balanç Eduard Gómez, el secretari general comarcal.
5: Són positives. La comarca continua generant ocupació i això és una bona notícia, especialment perquè la indústria manté el seu paper com a motor econòmic i els serveis també han contribuït a aquesta evolució durant l'estiu. Ara bé, seria una errada caure en el triomfalisme. Encara hi ha massa dones i massa persones joves que tenen dificultats per accedir a l'ocupació estable i una part dels nous contractes continuen sent temporals o amb condicions que no garanteixen un projecte de vida.
0: I des d'UGT també reclamen impulsar l'economia de la comarca amb més ocupació de qualitat, millors salaris i una major protecció dels treballadors. Són les 8 i 24 minuts.
6: Hoy por hoy, Ontinyent, Vall d'Albaida. Tomàs Marín.
7: No es solo una cama articulada, es poder sentarse a comer, moverse sin dolor. Es dignidad, descanso y alivio. Y no tuve que comprarla. En Cuidama alquilé la cama articulada solo el tiempo que la necesitábamos. Porque el día que ya no esté, no quiero tener que vender recuerdos. Cuidama.net. Hazle fácil y agradable sus días más difíciles. Ellos lo hicieron por ti.
8: Tío, no puedo más. El electricista no aparece. El fontanero me dejó tirado. Y el del aire dice que vuelve el martes.
9: Pero no te dije que llamaras a Divelec Solutions.
8: Pensé que saldría más barato hacerlo por partes.
9: Error. Yo lo hice todo con Divelec. Electricidad, fontanería, climatización, placas solares y domótica. Rápidos, limpios y sin dolores de cabeza.
10: DivelecSolutions.com. Energía limpia, tecnología, confort y tranquilidad.
0: El Consorci de Residus V5 ha aprovat duplicar les ajudes destinades a la prevenció de residus, l'educació ambiental i el compostatge, que passen de 120.000 a 240.000 euros. La mesura beneficiarà els 93 municipis de les 5 comarques.

0: vamos a pedir a Miriam que nos traduzca la canción, a ver si está diciendo cosas que sean
1: es que dice
0: locas.
1: Que no tiene ganas de nada.
0: Bueno.
2: Perfecto, como nosotros.
0: Yo llego el viernes un poco así. Yo llego un poco al viernes así. Bueno, pues nada, que volveremos el lunes a las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias, después de, espero, haber tenido un fin de semana apasionante.
3: Disfrutó
0: vuestro y nuestro. Hasta el lunes.
4: Hoy por hoy, sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER. Radio Ontinyent, Cadena SER.
5: Hoy por hoy Ontinyent, la Vall d'Albaida. Carmen Úbeda.
6: Molt bon dia, benvinguts i benvingudes a una nova edició d'este Hoy por hoy Ontinyent, la Vall d'Albaida, en este divendres 7 d'agost. Tancarem ja l'últim tramet de la setmana mirant cap al cap de setmana en un divendres de molta calor, però també amb moltes ganes d'acompanyar-vos i de compartir amb vosaltres tota l'actualitat de la Vall d'Albaida. Per davant tenim prop de dues hores de ràdio en directe amb entrevistes, cultura, molta música, festes i, com quasi tots els dies, parlarem dels nostres pobles i de moros i cristians. També avui parlarem de cine i d'una pedazo actriu de la nostra comarca, de l'Olleria. Tindrem molta música i festes dels nostres pobles. Així que estigueu on estigueu, a casa, al cotxe, al treball o gaudint d'uns dies de vacances, gràcies un dia més per triar-nos. I anem a començar, com cada dia, preguntant-li al nostre metròleg, a Lluís Francesc, per la predicció de l'horatge. Lluís, bon dia, què tal?
7: Hola, Carme, molt bon dia. Abans de començar amb la predicció de l'horatge de cara a este pròxim cap de setmana, anem a comentar el tema climatològic del passat mes de juliol, perquè és significatiu, i és que hem tingut un mes, el passat mes de juliol, extremadament càlid i molt sec a la Comunitat Valenciana. Un mes de juliol, el més càlid des de que hi ha registres, i el més sec de tot el segle. Hem de dir que en precipitació acumulada han tingut 2,5 litres per metre quadrat, que és un 79% inferior a la mitja, que són 12 litres. No és que sigui molt, perquè juliol no és un mes on ploga molt. A més, la temperatura mitja ha sigut de 27,3. Aquí està la puntualització, que és 3,1 graus superior a la mitjana de referència, que són 24 graus.

0: Wiggy 3 per metre quadrat, però van caure només 4,4, per lo que és un 40% menys. Sin embargo, ens anem a un altre lloc, ens anem a Fontanars dels Alforins. La referència climàtica també és molt poquiu, són quasi 6 litres, són 5,9, però va caure un poc més d'alguna tempesteta que van tindre. 7,4 litres va caure el passat mes de juliol, la mitjana, per lo que l'anomalia és d'un mes 25, ha plogut més de lo normal en la Vall d'Albaida, en la part d'esta est de la Vall d'Albaida de Fontanars. I parlant de climatologia, ens anem a lo que ens toca per este pròxim cap de setmana, que és temps atmosfèric. Hem parlat de climatologia, ara temps atmosfèric, i és que anem a tindre un cap de setmana en principi on predominarà l'estabilitat, amb cels poc nuvolosos o buidats, temperatures en ascens en la jornada de demà dissabte, i a partir de diumenge en lleuger descens o sense canvis. Possiblement el diumenge sigui una baixada més significativa. El cap de setmana, com comentàvem, estable i càlid, ací a Ontinyent i a la Vall d'Albaida, temperatures màximes que superaran amb escreix els 35 graus. Este divendres, vents variables en una jornada poc nuvolosa i temperatures màximes pròximes, mínimes pròximes als 25, es queden per damunt dels 20, es queden al voltant dels 22-23. Dissabte puja les temperatures, principalment les màximes, en una jornada poc nuvolosa i amb vents de mitjorn. Hem de dir que hi ha avisos per altres temperatures a l'interior sud de la província de València, valors màxims que podrien tocar els 40 graus. Poc varia la jornada dominical, temps estable, les màximes baixen justament, lleugerament, però es queden al voltant dels 38 graus. Cels poc nuvolosos, amb vents marítims i amb vent càlid i bascós. Què esperem la setmana pròxima? Bé, continuem valors màxims per damunt dels 35 graus, valors per damunt de la mitja, i la pluja esperem que sigui escassa. El que sí que hem de dir que en zones prop de la costa aguardem que puguen arribar pluges càlides i també es pugui produir alguna tempesta en zones de l'interior est, en les nostres zones, o sigui, zones de la muntanya. Veurem el que tindré la setmana pròxima. Ens anem en refrany. És que diu el refrany que a l'agost ni vi ni most. És que l'agost no és temps de vi. Res més, el passarem molt bon cada setmana.
1: Gràcies, Lluís. Tomàs Marín, bon dia, què tal?
2: Bon dia, Carmen, com
1: estem? Menú repasset ens ha fet Lluís Francesc, el nostre meteoròleg. Gràcies,
2: sí.
1: Lluís.
2: Gràcies, com sempre. La veritat és que, clar i directe, i crec que tots i totes ens hem quedat un poquet, doncs, desesperança. Saps pel que fa a les pluges? A veure, no plou molt a l'estiu, clar està, però sí que és de veres que estem veient unes baixades de registres doncs molt, molt amplis, encara que parlàvem el mes passat de reventots càlids, entre altres coses, però mira.
1: A mi m'ha sorprès també la dada, que crec que Lluís també, perquè ha dit és una autèntica barbaritat, i ens hem risc quan ho ha mencionat, que la temperatura mitjana Ontinyent ha sigut de 29 i pico graus. La mitjana, és a dir, quines temperatures han hagut d'haver per la nit perquè la mitjana siga 29?
2: Totalment. Nits tòrrides, nits de no poder descansar, però crec que a poc tindrem que acostumar-nos, eh?
1: És el que toca. Estem en estiu i fa calor.
2: Però mira, si t'he dit les temperatures hores d'ara, estan per l'estil, en eixa mitjana, val? Perquè en aquests moments a Ontinyent tenim 33 graus. Bueno. A la Vall d'Albaida la mínima està en 30 i la màxima en 34. I com sempre, us donem dos exemples per a situar com estan les coses. En tenim 31 graus al municipi del Palomar i 33 a Fontanars dels Alforins.
1: Perfecte, Tomàs, moltes gràcies. Vinga.
2: A tu.
1: Anem a la picadeta.
3: Hoy por hoy Ontinyent, Vall d'Albaida. La picaeta.
4: A mi m'agrada el arroz que fa la mamá. A mi m'agrada el arroz que fa el papá.
1: I avui tampoc saludem a ningú més, però per poc de temps, no, Tomàs?
2: Per poc de temps. La setmana que ve ja us toca rebre una persona que duia 3 setmanes?
1: 3 setmanetes de vacacions,
2: Miguel Coy. Jo no puc dir res.
1: Tu també les vas tindre.
2: Jo vaig tindre 3 setmanetes també. I vaig a fer-ho sempre, eh? Estan avisats tot l'equip de Ràdio Ontinyent.
1: Que bé. Sempre va bé per a poder desconnectar.
2: Però tu no t'agarres 3 perquè tu també tens ahí un esdeveniment molt xulet a finals de mes.
1: Sí, les festes del meu poble.
2: Ah, clar que sí. Clar que sí, però 2-1 no estàs malament.
1: 2-1-3, així que de categoria.
2: La setmana que ve ja serem tres a l'estudi, sí. I a l'altra, en aquesta setmana, bueno, en aquest inici ja de les festes de Mòs i Cristià, després del prego, ja estarem la totalitat de l'equip per oferir-vos aquest programa especial que estem preparant des d'aquesta casa, des de Rayon Tinyen Cadena Ser.
1: Exactament. Bueno, anem a aprofitar per a fer un repasset de les entrevistes que tindrem avui durant l'Hoy por Hoy. A les 12:35, el nostre company Tomàs Marín ens acostarà tota l'actualitat esportiva

0: amb una nova edició d'estiu esportiu. Ara ens contaràs, Tomàs, què és el que tenim preparat. Després, com bé us deia a l'inici del programa, anem a parlar amb l'actriu de l'Olleria, Conchi Espejo, coincidint amb l'estrena als cines de L'Último Mono. S'estrena avui. És la nova comèdia de Joaquín Mazón en la que l'actriu de l'Olleria participa. Així que ja vam tindre el plaer de parlar amb ella fa unes setmanetes, ho va fer el nostre company Esteban Arroyo, però avui volíem tornar a parlar amb ella per a preguntar-li com van aquests nervis en l'estrena. I a més, com bé ens deia Conchi este matí, és molt important que la gent acudisca a cines este cap de setmana, així que ja sabeu quin millor plan que estar fresquet en un cine veient aquesta pel·lícula, L'Último Mono. Així que parlarem amb Conchi per veure com van aquests nervis. També tindrem amb nosaltres a Xavi Montpó, president de la banda artístico-cultural de Montaverner, perquè han aconseguit per quart any consecutiu el primer premi de l'entrada de bandes d'Aialo de Malferit, així que li preguntarem també com va esta campanya d'estiu, amb la qual parlarem també amb els músics de Bèlgida, que ja sabem que en estiu els músics no paren. Després tindrem festes de morts i cristians, d'Ontinyent. Que fa temps que no parlem de les festes de morts i cristians, Tomàs?
1: Ja toco. Estem ahí fregant-les.
0: Tenim moltes ganes. Tindrem Àngels Muñoz, la regidora de festes, amb qui repassarem tota la programació de la Gran. Ja sabeu que és la proposta d'activitats complementàries que fa l'Ajuntament, que prepara l'Ajuntament, que tindrà lloc a la Glorieta i a diferents espais del municipi, amb concerts, gastronomia, activitats familiars. Ja sabeu que complementa aquesta Setmana Gran de Festes de Morts i Cristians i a tota la programació que prepara la Societat de Festes. I tancarem el programa parlant de més festes, en aquest cas les d'Alfarrasí. Parlarem amb el seu alcalde, amb Ismael Sant Víctor.
1: En Alfarrasí tenen ahí una bona liada per este cap de setmana. Està el party, l'inici de les festes i les activitats des de la programació festera. Vamos, que van a gaudir d'allò més bé d'estos dies que venen.
0: És que en estiu tot el món viu,
1: Tot el món viu. Nosaltres també,
0: No
1: tinguem
0: queixa. Nosaltres també, no tenim queixa.
1: Encara que treballem, encara que matinem.
0: Exactament.
1: No, nosaltres gaudim igualment. I més estos dies que és festa, és alegria i donem bones notícies. Que al cap i a la fi donem aquestes notícies i aquests esdeveniments on la gent gaudixi molt.
0: Exactament. Tomàs, què tenim preparat per a l'hora 14 d'avui?
1: Bueno, pues en primer lloc anem a fer-nos ressò d'una enquesta que s'ha realitzat des del consistori d'Ontinyent en relació al programa de majors actius. Gran rebuda per part d'aquesta enquesta i bons resultats. Us comentarem detalladament aquests resultats. Per altra banda, també com nos contarem un poquet com està l'actualitat a la capital de la Vall d'Albaida i ja ens centrarem en l'àmbit comarcal. Cal parlar d'exposicions museístiques, una exposició de pintura, millor dit, al municipi de Bocairent. Cal parlar de restauracions a Agullent. Cal centrar-nos en una notícia que ens arribava fa una estoneta de Terrateig, en la qual estem preparant la informació. També en una notícia que ja poden llegir al web de Radio Ontinyent, Cadena Ser, respecte a la unió que ha realitzat la meva companya, Carmen Úbeda. Ens centrarem com no en l'agenda d'este cap de setmana. Ja som molts pobles els que estan gaudint de les seues festes o que les comencen, inclús este cap de setmana. Et poso exemples. Bèlgida, Alfarrasí, Ràfol de Salem, Otos, són molts els municipis de la comarca que ja estan gaudint de les mateixes i us farem ixe repasseta de tots els actes. De dissabte i diumenge ja en pilleu, però igualment al web de Ràdio Ontinyent, si busquen l'agendeta, ho tenen de seguida. I també com no ens centrarem en la crònica esportiva, però bueno, dels esports parlem d'ací un ratet.
0: Exacte, dels esports parlem d'ací un ratet. Anem a parlar ara del dia d'ahir, Tomàs.
1: Que guai,
0: que bé se ho van passar, perquè bueno, volem tornar a aprofitar per donar les gràcies a l'Ajuntament de Bèlgida per ahir obrir-nos les portes del seu poble i per la confiança que van depositar en nosaltres i per compartir aquest oi por oi tan especial i per descomptat donar-los les gràcies també a tots els convidats que van passar per el nostre set i que ens van ajudar un poquet a descobrir com són les festes. Van parlar amb l'alcalde, amb Àngel Calatayud, president de l'Associació de Jubilats, que per cert,
1: avui
0: tenen el seu dia, exactament.
1: Al pati de les escoles.
0: Avui tenen el sopar de l'Associació de Jubilats. També van passar per allí Rafa San Juan i Xavi Giner, de l'agrupació musical Ben Bons, la regidora de Cultura, Lourdes Jornet, Paula García i Llorenç, de la Unió Musical Belgidense, i també, sobretot, els grans protagonistes de les festes de Morts i Cristians. Van passar per allí Cecília Boix, Nieves Moscardó, Montse Yasser i Noelia Vicedo, representants de les comparses de Bèlgida, i també van tindre un final molt bonic amb Paloma, amb Colomet.
1: Exacte, i des d'ací, des d'aquesta casa, volem enviar una forta abraçada a tots els participants i a la gent que gaudís d'aquestes nits i aquests dies que arriben, i a tota la gent que es va apropar a l'auditori, a la Casa de la Música de Bèlgida, per gaudir de com es fa la ràdio en directe. Si no recorde mal, bueno, van fer una oient més.
0: Sí.
1: Rosamari era?
0: Ai, no recorde el nom.
1: Crec que era Rosamari, en sona.
0: No recordo el nom.
1: És mal,
0: ni mira que li van preguntar.
1: Li van preguntar. Res, li va encantar la ràdio en directe, és una bona experiència. Així que qualsevol bolo, ja, bolo, saps? Bolo, ja saben el que poden fer. Vindes ja a veure com no en directe, com es fa la ràdio. I, bueno, si va haver un moment especial, tirem un poquet també de coret i d'algo mm-hmm. subjectiu, no objectiu. És aquesta xerradeta final que vam tindre amb la bona de Paloma París i amb Colomet, perquè l'artista de Bèlgida va compartir amb nosaltres com està vivint els dies previs al que serà el seu últim concert sota aquest projecte musical. Una despedida pues, que va ser molt especial i que aquest dissabte demà va plenar el poble i va ser una autèntica meravella. Tot això serà al Parc Ausias Marc.
0: A més, és que es va regalar un preciós acústic en sí. directe, així que si no tindreu l'oportunitat d'escoltar-lo o simplement voleu tornar a gaudir-lo, ara és el moment, així que anem a deixar-vos amb aquest acústic que ens va regalar.
1: Demà s'ha venit Maclet, era la cançó. De per vida no la va cantar.

0: I com cada divendres a l'estiu, és moment de posar el focus en l'actualitat esportiva de la nostra comarca, de la Vall d'Albaida. Així que anem a repassar totes les novetats de l'esport Vall d'Albaidí en una nova edició d'este estiu esportiu. Tomàs, hola de nou.
1: Hola de nou, Carmen. No te porta bons records aquesta cançó?
0: M'encanta. És que
1: són molt bons records.
0: És que...
1: Vull, per exemple, fan l'homenatge a Ferran Torres a Foios.
0: Ah, que guai.
1: I acaba la seva gira per als Estats Units. Vamos, que li ha canviat la vida, i se gol, eh?
0: Que guai.
1: Era
0: que
1: un crac, però més encara, no? Després de,
0: és un crac.
1: De fer ixe gol, pues que va donar una gran alegria fa unes setmanetes.
0: Hem guanyat el Mundial, eh?
1: I es parla poc. Jo penso que ha sigut molt diferent respecte del 2010, perquè el primer és especial, eh? Però, bueno, aquest van gaudir-hi molt, la veritat. I se va celebrar igualment, eh? Que el dia següent em tocava tornar a treballar. Però bueno, va, anem a començar contant-vos com és l'actualitat esportiva i comencem parlant los 10 partits i de com estan les coses pel que fa al calendari i les novetats a nivell esportiu. Comencem contant-nos un poc el calendari previst per a l'Ontinyent i la Geneta de cara a la pròxima temporada. Ja es coneix el mateix del grup 6è de la Tercera Federació. Començaran la primera setmana de setembre, del 5 i 6, i finalitzarà el 9 de maig. L'Ontinyent debutarà al Clariano davant el Roda, mentre que la Geneta iniciarà la lliga al Regit contra el Bunyol. El derbi comarcal es disputarà en la jornada número 11 al Clariano entre el 14 i 15 de novembre i es repetirà en la jornada número 28 al Regit entre el 27 i el 28 de març. I pel que fa a l'actualitat esportiva, l'Ontinyent va aconseguir ahir la seva primera victòria de la pretemporada en impulsar-se per 0-3 al Bocairent en un amistós que es de Rubén Sanz van dominar de principi a fi. Els gols van ser obra d'Antoni Moreno, Nacho Pla i Carlos Mas, els tres fitxatges d'enguany. En un partit disputat al camp del Bocairent i amb caràcter solidari per ajudar José Luis Puerto. I la Geneta disputa avui el seu primer partit amistós de pretemporada a casa, al Regit, davant l'Olimpi de Xàtiva. El partit es jugarà a les 7:30 al camp municipal del Regit. Els socis tindran entrada gratuïta, mentre que el preu per al públic general serà de 5 euros. A més, des de les 5:30 de la vesprada es podran tramitar els abonaments al mateix estadi abans de l'inici del duel. I tot això és la informació que tenim pel que fa a la Tercera Federació i l'actualitat tant d'Ontinyent com de Geneta. Si ens anem a altres divisions, començant per lligar com comunitat, parlem de l'únic representant que tenim a la comarca, que és el Benigànim. Han començat esta setmana els entrenaments i ja coneixi també el seu calendari per al grup sud de la Lliga Comunitat. Va ser una lliga molt complicada. Hi ha equipassos, autèntics equipassos, però bueno, cal continuar i cal lluitar-ho. I l'equip debutarà el 6 de setembre al municipal de Benigànim davant l'Almoradí. Jugaran a casa i tancaran la competició el 8 de maig, també a casa. Això és una bona notícia per si cal jugar-se algo o el que sigui. Tocarà jugar contra el Tàder, l'equip de Rojales. La temporada constarà de 30 jornades, 15 partits com a local i 15 de visitant. Baixem una categoria, ens anem a la Primera Valenciana i l'Olleria també ha posat en marxa la campanya d'abonaments per a la temporada 2026-2027 amb el lema Fes equip, fes club, fes l'Olleria. Per 25 euros, els aficionats podran assistir a tots els partits de Lliga a la Solana. Els abonaments es poden adquirir al Paioli i Ismael. Recordar-los que jugaran ja la setmana que ve el seu primer partit de pretemporada al conjunt vidrier. I pel que fa al Llutxent, enceten també avui la pretemporada amb un triangular al camp Juan Peiró del Real de Gandia. L'equip dirigit per Roberto Carlos s'enfrontarà al Real de Gandia a les 8 de la vesprada i a la Unió Esportiva Montaverner a les 9:10 de la nit, mentre que el tercer partit es disputarà a les 10:20 entre els dos conjunts anfitrions. Paral·lelament, el club ha anunciat, disculpen, l'inici d'una nova etapa amb la renovació de la junta directiva per a la temporada 26-27. Javi Prats assumeix la presidència amb Damián Espósito com a vicepresident i Juan Jesús Prats com a secretari. També de la Primera Valenciana, el Deportivo Ontinyent dona inici avui també a la seva pretemporada amb l'equip amateur masculí en un amistós davant el Moixent. El partit es disputarà a les 8:15 de la vesprada als camps de la Puríssima. I ens anem a la Segona Valenciana perquè al web de Radio Ontinyent tenen l'entrevisteta que li van fer el passat dimarts a Miquel Úbeda, l'entrenador del Bocairent, perquè estan preparant i se retorna a la Segona Valenciana després d'un any històric, després d'aquest ascens i campionat de Lliga. Han mantès la plantilla a un 75 o 80% i després de caure i derrotats en el primer partit de pretemporada davant l'Ontinyent 1931, el conjunt bocairentí encara ja les pròximes setmanes amb nous partits de preparació abans de l'inici de la competició, que serà la setmana del 12 de setembre, però en la nostra Copa, no serà en Lliga, que serà una setmana després. És a dir, que tenim ahí un poquet de lío pel que fa als calendaris. Anem a escoltar un trosset d'aquesta entrevista que li van fer a l'entrenador, al nostre Ser Deportivos.
2: Fer un bon descans, la veritat és que enguany, que ha sigut un poc més curt que l'any passat, que no tenien ni promoció, ni tenien res, han aconseguit descansar bé i, bueno, la pretemporada van començar el dilluns passat, el dia 27, considerar que, a més, com que a mi hi ha festes on tinguem, hi ha festes de Bojairén i hi ha molta gent que pot, no pot, en moments i sí que pot en altres moments, doncs pues crec que vam considerar començar el més pronto possible. També tenim una temporada exigent per davant i volem estar ben preparats.
1: I també va ser una jornada especial la d'ahir per a la FEBO, concretament per al seu equip femení, perquè l'Ajuntament d'Ontinyent ha rebut les jugadores i el cos tècnic del primer equip femení de la FEBO per felicitar-les pel subcampionat aconseguit al Cotif, després d'una destacada actuació durant tot el torneig. La recepció institucional està presidida per la primera tinenta d'alcalde, Natàlia Anguís, acompanyada per les regidores Paula Soler i Àlex Borrell, que han reconegut l'esforç i el compromís de l'equip. Escoltem a Laura Perigüell, una de les capitanes.
3: És un orgull poder portar el nom d'Ontinyent a un torneig internacional i que vinga i vindrà a ser a l'Ajuntament i que ens recibisca a Natàlia.
1: I també contar-los que, per la seva part, en Guix ha destacat que les jugadores s'han convertit en un referent esportiu i en un orgull per a tota la ciutat.
4: I des de l'Ajuntament d'Ontinyent hem volgut donar-los l'enhorabona pel que han aconseguit. Ara mateix són un referent en el futbol femení de la nostra ciutat i per a nosaltres és molt important que xiques que es dediquen a la pràctica del futbol hagin arribat a on han arribat.
1: I dos apunts de caràcter poliesportiu. La Pobla del Duc acollirà demà la seva volta a peu, una de les proves del circuit de carreres populars de la Vall d'Albaida. Les carreres infantils començaran a les 7 des del Parc Carles Canut, mentre que la prova reina, amb un recorregut de 7 quilòmetres pels carrers del municipi, prendrà l'eixida a les 8 de la vesprada. I tanquem contant-los que el Club Deportiu Ontinyent de Gimnàstica Rítmica va posar el punt final a la temporada amb el tradicional festival de fi de curs, celebrat el passat 31 de juliol a la Sala Gomis. Això és tot. Ja tenim tota la informació realitzada i el que anem a fer va ser contar-los, com no, tota aquesta actualitat i totes aquestes claus en format entrevista, perquè tenim també un cap de setmana molt, molt especial pel que fa a les curses. Ja escolta bé que aquesta setmana, bueno, la jornada de demà tenim aquesta cursa popular a la Pobla del Duc, però també Bocairent estrena una nova cita esportiva amb vocació de consolidar-se el calendari, l'Estona i Light de Bocairent Challenge Turístic, que combinarà esport, patrimoni i solidaritat en una cursa nocturna pel barri medieval, amb un recorregut de 2,5 quilòmetres entre carrers empedrats, escales i racons emblemàtics del municipi. Els beneficis de la prova es destinaran íntegrament a l'associació Abraça'n contra el Càncer, en una iniciativa impulsada per la nova associació Stone and Light, amb el suport de l'Ajuntament i diverses entitats. I clar, volem descobrir un poquet en què va consistir la cursa i que anem a poder veure demà al municipi de Bocairent. I per això saludem ja a Salva Pasqual, que és un dels organitzadors. Salva, què tal? Molt bon dia.
5: Molt bon dia. Assistem a tope de feina.
1: A tope de feina, no? Suposo que aquests moments i aquestes últimes hores o dia o dies tenen que ser un mal de cap per a vosaltres, no per a l'organització.
5: Nosaltres el que volem és tindre-ho tot preparat per a que demà estigui tot clar, tot en el seu lloc i gaudim d'una bona nit, perquè és per la nit, a les 10 de la nit. Entonces, les coses tenen que estar ben arreglades per a que la gent que vinga a veure-ho disfrute i la gent que correga pues, no note ningun desperfecte.
1: Bueno, clar, és la primera edició. Com sorteixi
5: sí, aquesta
1: idea d'organitzar això?
5: A veure, la història és que al ser de Bocairent, la majoria del poble estimem molt el barri i una manera de donar el barri medieval, una manera de donar-li visibilitat és que la gent vinga, però quan venen de normal de dia, de nit no venen. Els carrers aixina sinuosos, silenciosos, tot això no ho ha vist ni la gent del poble. Entonces, parlant en dos o tres més corredors, van dir, pues mira, podem situar esta carrera en un punt idíl·lic per a que quede consolidada. i més tirant de la mà d'Abraça'm, que és l'associació contra el càncer. És, jo crec que és una bona benvinguda a tot el poble dels voltants.
1: Comptes per a descobrir un poquet i per a tota la gent que vull acudir, participe o no en aquesta cursa, en què va consistir? Sabem que el que és el trajecte el podem arribar a conèixer més o menys pel que fa a números generals, però clar està que volem conèixer un poquet com va ser la cursa, com es va desenvolupar,
5: vale.
1: Quines són les característiques que hi va tindre.
5: T'explico un poquetet. Esta cursa no és una cursa normal. Sí. És tipus crono.
1: Okay.
5: Cada 20 segons eixirà un corredor. Entonces, esperem que no hi hagi cormull de corredors. Tots estan obligats a córrer en frontal o una llanterna i en sabates de tacos, perquè és prou agressiu el que és les baixades i les pujades. Són soles 2,5 quilòmetres, que aparenten que és molt poquet, però és molt, molt, molt divertida. Si vas per tots els carrers, veus plantetes, passes per un tunelet, coses que són molt, molt boniques, molt boniques, en poqueta llum, tranquil·litat, i soles sentir el respirar dels corredors i l'aplaudir de la gent.
1: És que és una cursa curteta, com ves, mentes, 2,5 quilòmetres, però crec que cal afegir dues coses que pense que van a fer-la molt, molt dura. Els 130 metres de desnivell i l'explosivitat que van a tindre els corredors més competitius per a dur-la a terme. Vamos, això que
5: sí, que quedar correcte, mal. Correcte. Jo m'hauria agradat que s'haver apuntat, ja ve gent d'élite, sí. Però més gent d'élite, perquè el primer premi pel vencedor són 200 euros, el segon és 100 euros i el tercer 50. O sigui, això ja pica un poquetet per a la gent que és corredora ja quasi professional. De per a si no es veuen curses així tan ràpides i explosives i dures, molt dures. És dura, pareix que no, però és dura. Dius, 2,5 quilòmetres es fan en un moment. No, pues, no vos dic els temps que he tardat jo, perquè ja l'ha fet 50 vegades, però està molt bonica. N'hi haurà animació, n'hi haurà una xaranga, n'hi haurà dolçaines, i damunt coincidís en les festes de la Mare de Déu d'agost i estaran adornats els carrers.
1: Té molt bona pinta, té molt bona pinta, la veritat. Sí. Crec que l'al·licient de realitzar-la com a nocturna, jo crec que és un puntet que té que atraure la gent i la va atraure, per descomptat.
5: Sí, sí, jo crec que el vindre de nit, que sigui un poc fresquet, el que passa és que coincideix amb moltes festes de molts pobles, però, claro, siga quan siga, sempre hi ha curses, sempre hi ha festes, entonces... una època que la gent té un impàs de que no se n'ha de vacances i que se n'ha de vacances i al millor encara està així, jo dic que aquesta crec que és la data ideal. I per això la volíem fer de nit i en aquesta data.
1: Volia preguntar-te respecte al participant i al perfil de participant. He llegit que van haver diversos tipus de modalitats, per dir-ho d'una forma, entre corredors i andarins. Suposo també que busqueu vosaltres aquesta arribada tant de gent de professional com gent d'amateur que ve a disfrutar de l'esdeveniment, com no, amb aquest coneixement i també aquesta experiència en aquest tipus de curses, perquè, per cap i a la fi, no són trams que siguin fàcils i accessibles per a tothom, per dir-ho d'una forma.
5: Correcte, correcte. La història és que sí que ho hem tingut que acotar perquè, claro, compta que és a les 10 de la nit. Sí. Entonces, els xiquets enguany no tenen participació, ho sentim, però volíem tindre-ho tot ben enllaçat en el que són els segurs i són corredors a partir de 16 anys, corredors i caminants, en un principi enguany. ¿Vale? Els corredors ixen a les 10 de la nit i ixiran cada 20 segons un corredor, des del més ràpid al més lento, aniran i hi haurà algun adelantament, que serà molt, molt espectacular, i després ixen els caminants, que pareixia que n'hi hagueren poquets al principi, però crec que s'han apuntat vora 80 caminants. Que això també donarà un poc de la gent. Això aniran allargant-se conforme ixin de la línia d'eixida, que si algú coneix Bocairent, anem apropant-se a les cubetes dels moros, que no arribem a tocar les cubetes dels moros, es clavem sempre en el barri, estem sempre en el barri, i ahir hi haurà una línia de, considerem, de foc en totes les llums, serà molt bonico, molt bonico.
1: Volia preguntar-te un poquet pel que fa a l'organització, perquè, clar, organitzar una cursa d'aquest tipus en el barri medieval de Bocairent no té que ser gens fàcil, la veritat.
5: No, no, la veritat és que se m'està complicant. En un principi creia que era una cosa i porta quasi un any. Porta quasi un any. He donat d'alta la Seguretat Social, he creat una associació, després he parlat en molts de permisos, en esponsos, que gràcies als esponsos es pot fer. Està clavat Diputació, l'Ajuntament, l'Urbel, estan clavats, però n'hi ha molts esponsos, Cajamar, que gràcies a ells, al seu apoyo, m'han ajudat, m'han donat idees, perquè era la idea principal, en realitat, és de tres persones. I ara tinc, per aquesta nit tindré 70 voluntaris més les músiques. Vull dir, voluntaris n'hi haurà en tots els puestos. N'hi haurà aigua... Jo crec que pot ser molt bé i veurem si l'any que ve s'organitza millor.
1: Exacte, però pel que fa a les inscripcions, ja estan tancades, ja com ve
5: sí, abans. Sí, he tancat, però tu saps que sempre hi ha última hora. No, mira, sí. És que no he pogut. No ho sé, estic plantejant-me-ho, perquè després és un lío, perquè vull tenir-los tots assegurats. No Clar. Saps mai què pot passar. I per tema del cronometrador, que és MyChip, que ho fa superbé, m'ha dit que ningú problema. El problema és que jo vull que estiguin totes les assegurances correctes, estiguin els DNIs donats i que cada un porti el seu dorsal. De fet, tots els corredors portaran una pulsereta. Això és un detall. Aquesta pulsereta té un rasca i el rasca té premis. Hi ha un vol en globo, hi ha una estància en el càmping, hi ha moltíssims premis.
1: Ostres, perquè a mi no se me dona molt bé lo de córrer, però m'està donant unes ganes.
5: Ostres. Home, si és molt xulo...
1: No, però jo saps el que passa? Que a mi me diuen que sóc un patet, perquè em costa
5: molt. No, però caminant jo crec que és una experiència...
1: Té que estar xulo, té que ser molt bonic.
5: De fet, la gent que vinga, estic segur que vinga de fora, voldrà fer-la esta vegada de nit i un altre dia de dia, per quedar-se en els detalls que va a veure i això. Sí.
1: I ara per ara, com estem de participants? A veure, s'han tancat este cupo, ja s'ha esmentat abans que pot ser que la gent vulgui arribar a última hora, però a hores d'ara...
5: Hi ha 118 corredors i sobre 73, 74 caminants, que està guai. Jo m'hauria agradat haver arribat a 300, però parlant amb la policia este matí m'ha dit, salva, menys mal que passés la primera, està bé. Jo crec que es podem controlar a tots i poden tindre el servici que vulguin. Tindran vàters, estaran localitzats per tirar brosso i bé.
1: Però suposa que aquesta cursa també naix amb la voluntat de tindre continuïtat, no? De tornar a fer una nova edició.
5: A més, sí. Després estava parlant este matí amb un company i estava dient, Salva, tenia que fer una memòria. Una memòria ben feta per a que l'any que ve siga cosa feta. També he parlat amb corredors professionals i m'han dit que no canvia el recorregut l'any que ve. Entonces, si es fa l'any que ve, hi haurà una sorpresa... Una sorpresa més és que qui supere el temps d'enguany pues tindrà premi.
1: Ah, mira que bé. La veritat això, és que són al·licients xiconigües. Són al·licients xiconigües que criden i que fan convoy.
5: Claro, vull lligar-los un poc més a que l'any que ve vulguin superar-se.
1: Doncs recordar a tots els oients que, bueno, sobretot pel que fa a avisos de circulació, ho va publicar l'Ajuntament de Bocairent fa una estona, estarà prohibit estacionar als llocs sindicats de Bisbe Miró, Racó Càpito, Julián Herrero, Mossèn Hilari i Joan de Joanes des de les 4 de la vesprada. Tenen el mapa a les xarxes socials de l'Ajuntament de Bocairent i de la policia local de Bocairent, i també realitzarà un tall de circulació de vehicles per a accés del nucli històric des de les 8 de la vesprada. Ara serà demà, perquè realitzarà aquesta marxa nocturna Stone Light. Doncs l'únic que me queda salvar és donar-te les gràcies i desitjar-te la major de les sorts i donar-te enhorabona per tot el curro que esteu fent i
5: sí,
1: com no deixar d'allò més
5: dona,
1: bé.
5: dona molta feina, però jo espero que visca tot molt bé i que repleguem molts diners pel càncer. Un detall que vull dir-te és que hi ha diverses visites guiades al barri que estaran este cap de setmana, que poden entrar a lo que és l'Instagram de Stone and Light, i ahí està. Són unes rutes geològiques per l'estudi de les pedres, del calçat i tot això. I esta vesprà, com han fet un concurs de dibuix els xiquets, que els premis és el mateix dibuix en trofeu, dels dibuixos que han fet els xiquets del col·le de Lluís Vives de Bocairent, el mateix que han guanyat tindran en trofeu. I és a partir de les 7 en la sala Joan de Joanes esta vesprà.
1: Doncs ho apuntem. Salva, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
5: Gràcies a vosaltres per difondre's.

0: Tomàs, arribem a la una del migdia. T'han donat ganes d'apuntar-te, eh?
1: Sí, però és que és un
0: burro.
1: Encara
0: estàs a temps, eh?
1: Si tu t'apuntes i mos apuntem, ja anem al Liva.
0: Mos apuntem. Jo no som molt de correr, tampoc. Però...
1: No, és de caminar. Eixa, els corredors, que, vamos, si van a ser uns autèntics cracs, però nosaltres, tinguem que anar al tallet, lentes, però, ostres, Bocairent, barri medieval, de nit, mola, eh?
0: Té bona pinta, té bona pinta.
1: No res, demà a gaudir-ho per allí i a gaudir de tota l'activitat i de tot l'esport vall del Baidí.
0: Gràcies, Tomàs.
1: Gràcies.
0: Ens veiem després. Adéu. Pocs minutets que ens queden per arribar a la una del migdia. Ja saben que tenen les notícies nacionals i internacionals i que nosaltres tornem a la una i poques minuts. Gràcies per acompanyar-nos.

0: Després de mesos d'espera, avui arriba als cinemes El último mono, la nova comèdia dirigida per Joaquim Mazón i rodada íntegrament a la nostra comunitat, a la Comunitat Valenciana. La pel·lícula compta amb un repartiment de primer nivell, amb la participació de l'actriu de l'Olleria, Conchi Espejo, que continua consolidant la seva trajectòria en el cinema. Després d'haver conversat amb ella fa unes setmanes sobre el rodatge i els detalls de la producció, avui volíem tornar a parlar amb Conchi en una jornada molt especial, el dia de l'estrena. Una data clau, ja que el primer cap de setmana a les sales és determinant per a l'èxit d'una pel·lícula i també per al seu recorregut als cinemes. Així que la saludem ja. Conchi, benvinguda, què tal?
1: Hola, molt bon dia.
0: Què tal? Com van els nervis? Com t'has despertat avui?
1: Pues molt bé, molta il·lusió, la veritat, avui és un dia molt important.
0: Teniu eixos nervis quan arriba el moment de que la pel·lícula ja deixa de ser vostra, ja deixa de ser un secret i passa a ser ja pública?
1: Pues sí, la veritat és que són uns nervis com estranys, perquè ja està tot el projecte fet, doncs ara és simplement relaxar-se, però junt de poder-se relaxar estàs pendent pues, de que la gent vagi, de que funcioni al cinema, perquè jo, per exemple, sé que la pel·li va funcionar moltíssim, o tinc l'esperança, perquè és una pel·li molt divertida, d'un director espectacular, Joaquim Mazón, ha fet, fa i farà comèdia, que funciona a les sales, que se sap que és aixina damunt el guió de Joaquín Oristrell i Yolanda García Serrano, que som guionistes de pel·lis com Bajarse al Moro, La Cena, pel·lícules supertaquilleres que funcionen i a la gent els encanta. Entonces, jo sé que va funcionar, però a dia d'avui dic, la gent s'alçarà de casa i anirà al cinema en el calor que fa.
0: Bueno, aquí s'està fresquet.
1: Per això dic,
0: és un bon
1: hi ha
0: plan.
1: Una part de mi que diu, ojalà sí, i esperen estar fresquets i que no els entre la perea, que mos entra tots, o sea, culpables tots, però no, esta és una peli que just és tot el contrari de donar reticència a anar a veure-la, tot el contrari, perquè se pot anar a veure en família i que és divertida, també reivindicativa, una guerra de sexes, però molt des del no juzgar-la, ni d'uns són millors que els altres, simplement tots tinguem algo millor que fer i a dia d'avui n'hi ha moltes coses que revisitar. Entonces és interessant. Jo tinc ganes de que la gent vagi i me puga vindre i contar què és el que opina.
0: Jo aniré a veure la Conchi. Fa unes setmanes mos parlaves un poquet de com havia sigut ixe rodatge i ara que la pel·li ja arriba al cine, Conchi, què és el primer que el ve al cap?
1: Uf, pues... La veritat és que el primer que em ve al cap és que tinc que estar molt orgullosa i m'ho tinc que recordar, que jo a voltes soc molt com que em fiqui molta pressió i perfeccionista i a voltes me tinc que recordar. És molt pesar si el recordar és de la Conchi xicoteta de l'Olleria que volia i desitjava en poder fer projectes aixina, ara mateixa que ho estàs aconseguint i que puc, i que qualsevol persona de la meua vall o de València, del poble, pot anar a qualsevol cinema a veure una pel·li en la que jo estic coprotagonitzant-la. Això, quin nivell de fantasia és. És molta fantasia. Que està, per exemple, jo ja havia fet Valenciana, que vaig estar parlant amb vosaltres, i alguna més, però esta és la primera pel·lícula taquillera que faig que estarà en quasi que tots els cinemes. Que així té moltíssimes còpies i que se va ficar en tots els puestos, o sea, que en esta ningú té excusa. Ja podeu anar a Ontinyent, a Xat, i a tots els que...
0: A qualsevol cine.
1: A tots els cines de la contorna. És aixina, jo que sé que la van a veure, i que se va a veure. I més en la terreta, perquè la pel·lícula, ja ho vaig dir l'última volta, és també és una pel·li que un protagònic és València en si. N'hi ha moltíssimes imatges precioses de lo que és València, la vida mediterrània, la nostra cultura... I això a qualsevol valencià li mola, veure-ho.
0: Conchi, mos deies abans a micro tancat que és superimportant que la gent vagi este primer cap de setmana al cine, no?
1: Sí, és aixina. Que jo, bueno, això ho he après des de fa poc, però depenent de com anar el primer fin de setmana, les pel·lícules tenen més o menys recorregut a les sales. Entonces, sí que és molt, molt important si la gent està en casa i diu, ai, la vull que anar a veure, però si puc fer el... l'esforç d'anar a aquest finde, Conchi vos voldrà moltíssim més.
0: Quin missatge no. enviaries a tots els teus espectadors?
1: Pues que és una pel·li per anar a veure, per anar a apoyar-la, i el dit, o sea, se va estar més dies al cinema i tampoc es va agarrar-se en un estrès, però sí que és de veres que si just no ho tingueu en el pensament de dir, ai, mira, aquest finde volia anar al cine, pues ixa és la que n'hi ha que elegir, este finde. El último mono, de Joaquín Mazón, protagonitzada per Susana Baitua, i bueno, un reparto espectacular, que Juan Dávila, per exemple, plena teatres, a València, com a espectador, mos encanta. O sea que ara, que millor excusa per anar al cinema a veure-lo.
0: Conchi, perquè comparteixes reparto en actors que com bé dius tu, són molt coneguts. Com ha sigut treballar amb ells?
1: Pues ha sigut, bueno, un aprenentatge, un gust, un... per a mi, i cada dia m'està passant més, que estic molt orgullosa de la gent que m'acompanya en escena, en les tables, el que dia Susana Baitua, una monstrua, el Juan Dávila, un dels millors companys que ha tingut mai, graciós, bona persona, Òscar Lasarte, el meu xic de Dénia, o sea, vull dir, com, és com família, família Òscar, som la mateixa persona en altre gènere. I res, també, que nosaltres estem protagonitzant la pel·lícula, però n'hi ha un reparto increïble darrere, Paula García Sabio, valenciana també, Xavi Francés, valencià, Sergio Jiménez, Jani Collado, Alicia Ledesma, o sea, és un reparto que verdaderament hi ha una qualitat actoral i molta presència de la terreta, i que sí, que sí, que estic molt orgullosa. Quan vam anar a veure-la per primera volta estàvem tots flipant de dir, ostres, és que han fet un bon
0: càsting. Que xula ha quedat, no?
1: Sí, Eva Leira i Yolanda Serrano són una de les millors directores de càsting d'Espanya, i si algo saben fer bé és això. Ficar repartos interessants.
0: Conchi, mos contes alguna anècdota del rodatge?
1: Pues, anècdotes del rodatge. n'hi ha moltíssimes. Mira, n'hi ha una escena que vos va donar ganes d'anar a veure-la, si us ho dic.
0: Sí, vinga.
1: Que, bueno, jo en esta, tinc un home i este que, bueno, en una escena està damunt d'un balcó. Entonces ell munta al balcó i està que vol tirar-se. I sols vos puc dir que en aquesta escena n'hi ha dobles. I per a poder fer les coses que, clar, els actors en si no se tiren, tenen els seus dobles en les coses un poquet més de riesgo. I aquesta escena és molt, molt divertida i no ens va passar res a ningú actor, però el Juan Dávila, després, en una tonteria que es va empanar, es va donar un colpet en la grua i li va eixir un trau que li van tindre que ficar el fliquillo per damunt perquè no se li vegera el trau, i junt de ser la escena més complicada i més perillosa, no va passar absolutament res, però en una tonteria es va fer el Juan Dávila un trau. I portàvem una risa perquè, òbviament, no havia sigut res. Però després, quan la vegeu, que això sabeu en primícia, quan la veureu la pel·li, que veureu l'escena, direu, ostres, aquesta és l'escena del trau del Juan Dávila.
0: Ens fijarem en el flequillet de Juan Dávila.
1: Total, que ahí tapant-li en dos grenyes, no, però... Però la pel·li és aixina, és molt fresca, és molt ràpida, se vos va passar, o sea, se passa volant, perquè és una cosa tras l'altra. La premissa és un influencer, noves masculinidades, versus una comèdia romàntica amb una influencer feminista, que el que fa l'influencer és dir que va a ligársela en un fin de setmana. Jo ho diu a tots els seus seguidors com si fos un aposto, i té que anar a València a la manifestació feminista a ligársela. Entonces, bueno, la premissa ja és un poco, ja ho vegeu, potent i caòtica. I la manera és que té de veure un poquet per on cau tot el dia d'avui dia, està molt ben escrita, perquè ja et dic, són guionistes que saben el que fan amb la comèdia d'una manera espectacular.
0: Conchi, després d'esta estrena, en què estàs treballant? Ens pots contar algun projecte que tingues a la vista?
1: Pues ja us vaig dir l'última volta, que ara no me deixen en plan dir molta cosa, però bueno, sí que tinc algun capitulet que anar a rodar d'algunes personajet, ara estan rodant la sèrie també a València, de Respira, i tinc ahí una xocoteta cosa, m'estan donant alguna coseta més, i jo estic molt, molt orgullosa. Ningú projecte que puga dir així gran, i que tampoc estiga, n'hi ha alguns que no estan tancats, i no res, i vinc també de fer teatre, que ha estat al Ancient Greek Festival, a un festival de teatre grec en Xipre, fent teatre com Helena de Troia, o sigui que realment estic fent personatges molt xulos i ojalà d'ací poc estiguin empalmant en un o tras altre, que pareix que no, però costa moltíssim. I més siguent com això, una xiqueta d'olleria que me'n vaig anar molt joveneta també a València per a poder fer el batxillerat artístic escènic, que costa, o sea, que tens que anar tres dies a la setmana, que ahí li doni un saludo i els envie molt d'amor a la meva família, que sempre m'han apoyat el més gran, ma mare, mon pare, el meu germà, sempre han estat ahí per pues, acompanyar-me a València quan encara jo no podia moure'm, i després pues, quan em vaig tindre que mudar a la capital per a poder seguir, pues això, ser tan joveneta i deixar-me, que això no... Qualquer persona no ho fa. I mira, molts sacrificis, perquè ha tingut que sacrificar moltes païses diumenges amb ma abuela, perquè no ha pogut estar tant, com m'agradaria en l'olleria, però ara mateix veus pa carrera i dius, pues, pues té sentit, però almenys el sacrifici no ha sigut en vano, i ara, per exemple, en la preestrena va vindre ma abuela, a veure la València, que està...
0: Que bonic.
1: Que està, i va vindre.

0: La banda artístico-cultural de Montaverner torna a escriure una pàgina d'èxit en la seva trajectòria. La formació ha aconseguit, per quart any consecutiu, el primer premi en l'entrada de bandes d'Aiara de Malferit, una de les cites musicals destacades de la nostra comarca. Un guardó que confirma la regularitat, el nivell artístic i també el treball constant d'una societat musical que s'ha convertit en un referent en aquest tipus de certaments i de desfilades. I al capdavant de la banda es troba Xavi Monpó, president de l'entitat, amb qui conversem per conèixer què representa per a ells este nou èxit. Xavi, bon dia, bona vesprada, què tal?
1: Bon dia, molt bé. Estic molt contents amb els èxits que estem aconseguint.
0: Xavi, quart any consecutiu, deixa el primer premi de l'entrada de bandes d'Aiara de Malferit. Què significa per a vosaltres? Com va ser? Se ho esperàveu?
1: Pues la veritat és que no, perquè si guanyar ja és complicat, guanyar quatre voltes consecutivament és encara moltíssim més complicat. Cada any que passa, pues, seguixes intentant-ho i fent l'esforç i la feina de buscar un repertori més interessant, més adient, més vistós, que li vinga bé també a la banda. I bé, pues, de moment ens està així, a veure si podem seguir.
0: Com vau viure aquest moment en el que es va anunciar que éreu els guanyadors?
1: Pues en prou sorpresa, la veritat, perquè quan ja t'he dit, a pesar de que és un tipus de repertori que treballem tots els anys per als concerts del concert de música festera que solen fer en estiu o abans de la temporada d'estiu, i li dediquem molt d'esforç i molta cura a buscar un repertori que està, diguem, pues, atractiu i innovador, teníem molt clar que, clar, seguir repetint èxit després d'haver guanyat tantes voltes seguides, perquè tres ja eren moltíssimes voltes, ens va sorprendre molt, ens va alegrar moltíssim, tant a nosaltres com als membres de la comparsa a la que anem a tocar, els Orellanos de Hielo, però molta sorpresa, especialment sorpresa.
0: Que guai.
1: Tant com alegria.
0: Darrere d'aquest premi, ja sabem que hi ha moltíssimes hores d'assaig. Com es prepareu per a una entrada de bandes?
1: Nosaltres que tenim un poquet una política pròpia, suposo que moltes altres bandes la repeteixen, però nosaltres intentem muntar en el concert de música festera, intentem buscar ja uns pasdobles i marxes que siguin vistosos, que siguin actuals, innovadors, que siguin referència per al panorama. I és un poquet en la dinàmica en la que treballem. Sempre ens refiem molt del nostre director, Toni Úbeda, sense el qual no podríem aconseguir la meitat de les coses, però sí que és la nostra dinàmica és eixa, de treballar un repertori potent ja per al concert d'estiu i des d'ahí ja tindré el repertori de les entrades de bandes muntat.
0: Parlaves d'aquest concert d'estiu, imagina que teniu una agenda carregada d'actuacions,

0: tant concerts com entrades de bandres, entrades de morts i cristians. Conta'ns quin és el vostre calendari previst.
1: Buah, el calendari previst, la veritat és que el calendari d'actuacions al carrer, de festes, comparses, sol ser prou variable. Tenim algunes comparses que confien habitualment en nosaltres, però són més variables damunt les dates. No solen haver dates molt fixes en les festes tampoc dels pobles, i el calendari anual, nosaltres normalment el que fem és a Nadal, abans de que comenci l'any, programar-lo. I solem programar pues, les activitats més potents a nivell repertori, concert, festival que tenim muntat, que fa, una serà la quarta edició, que farem un festival que ens vam inventar que li diguem Back Sonor. I programem des d'ahir, des de Pasqua, estiu i Santa Cecília. Sempre deixant espai a que Nadal poder fer alguna cosa.
0: I com treballen els músics? Imagine que teniu molt de treball, parlaves també de la labor del vostre director, també moltíssima responsabilitat per part de tots els músics de la banda, no?
1: Pues la veritat que sí, nosaltres estem molt contents i molt satisfets perquè, tot i que som una banda que té una mitjana d'edat molt jove, que no aplegarem als 20 anys, segurament, la gent està molt compromesa. No solem baixar del 70% d'assistència de plantilla en els assajos, fem assajos totes les setmanes, en la planificació que tenim i l'assistència que tenim, més la vitalitat de la joventut, de la gran quantitat de gent que tenim, jo crec que aporta molt a aquest esperit d'associació, que és el que al final aconseguim entre tots. És un poc el fer les coses tots junts i estar tots en la mateixa pàgina, no? Per dir-li d'alguna manera.
0: Xavi, després d'aquest quart any consecutiu guanyant l'entrada de bandes d'Aialo de Malferit, quin és el pròxim objectiu de la banda?
1: Bueno, pues ara tenim ahí pendent l'entrada de bandes d'Aielo, que també d'Aielo d'Ontinyen, que és dins de ben poc, i en la que l'any passat aconseguirem el segon premi i fa 3 anys el primer. I clar, també ens fa molta il·lusió. I tant, igual que en Aielo hi ha moltes bandes també molt bones, molt històricament un bon nivell, en Ontinyent encara n'hi ha més. Aleshores, sempre es fa també un poquet, ens motiva molt anar ahir, perquè també durant molts anys, per plantilla o per diferents circumstàncies, no ens ha donat per a potser competir a un bon nivell, però ara que estem aconseguint èxits, vol dir que podem competir a un bon nivell, i això sempre ens motiva.
0: Clar que sí, estarem pendents d'escoltar-vos en aquesta entrada de bandes d'Ontinyent. Xavi, moltes gràcies per atendre'ns este ratet, ha sigut un plaer.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per la labor que feu.
0: Gràcies, adeu.
1: Adeu.

0: Una de la vesprada, 33 minuts, i amb esta música de fons volem donar a entendre que les festes de Morts i Cristians d'Ontinyent ja comencen a escalfar motors, i a poc més d'una setmana de l'inici de la Setmana Gran, la ciutat ja ultima tots els preparatius. Un any més, torna a la Gran, ja sabeu que és la marca que apropa tota la programació complementària de les festes i que convertís diferents espais de la ciutat en punts de trobada per a veïns, festers, festeres i també per a visitants. Del 10 al 24 d'agost, el Museu Tèxtil, el Parc de la Glorieta i també el Parc Mestre Ferrero es convertiran en espais que acolliran concerts, espectacles, gastronomia, activitats familiars i propostes per a tots els públics. Així que anem a saludar ja a Àngels Muñoz, regidora de festes de l'Ajuntament d'Ontinyent, per conèixer tots els detalls que tenen preparats per a esta nova edició de la Gran. Àngels, bon dia, què tal?
1: Hola, molt bon dia, Carmen, molt bé.
0: Àngels, ja queda poquet per a que comencen les festes de Morts i Cristians. Com esteu vivint estos últims dies?
1: Pues bueno, en les últimes setmanes de preparatius, que sempre són les més intenses, però amb moltíssimes ganes ja que arribi la setmana i que ho passem de lo més bé.
0: La Gran ja s'ha consolidat com una part important de la programació de les festes. Conta'ns un poquet com va néixer esta iniciativa i també per què heu decidit que continuara, perquè enguany torna la Gran.
1: Doncs va néixer l'any passat arrel de la proclamació, no?, de la declaració de les festes d'interès turístic internacional. Nosaltres sabíem que necessitàvem en Ontinyent, pues, bueno, les dates són molt bones dates, no?, perquè són dates on moltíssima gent està de vacances, però dates amb moltíssima calor, amb, bueno, aleshores sabíem que necessitàvem pues, pegar un pas més, no? I esta declaració pues, va ser la manera, no?, de pues, bueno, el punt d'inflexió de dir ara és el moment en el que ho hem d'intentar, hem de pensar què fer, hem de pensar com, bueno, què podem oferir, no?, com podem encara més engrandir les nostres festes i que també fer algo molt important que nosaltres era el nostre propòsit, que era que les festes les disfruten totes i tots, no? No sols els festers o que tot el món, que tots els ciutadans d'Ontinyent i tots els visitants tinguin un espai, uns llocs, un moment per a disfrutar, no? No sols en el que serien com els actes de Morts i Cristians en si. Uh-huh. I, bueno, a poc a poc vam anar pensant en ubicacions, espais, com... L'any passat va ser un any complicat, el primer any, pues, l'hostaleria, com fer-ho, com tal... Com... I, bueno, l'any passat va ser com la prova pilot, no? Uh-huh. Va tindre la part del Museu del Tèxtil, no?, que és en la que també hem treballat moltíssim aquest any per a seguir posant-la en valor. Uh-huh. I bueno, van anar sorgint 3 dies, 4 dies, què, xiquets, per a veure què fem per als xiquets, per a tal. Pues, a poc a poc vam anar muntant el puzzle i bueno, va eixir la zona del museu, que és la que més repercussió va tindre, no?, perquè l'Ajuntament, com sabeu, ja porta moltíssims anys organitzant una xicoteta programació complementària a la Glorieta, en el que són les discomòbils, les orquestes de les festes, uh-huh, però volien pegar ixe pas, no? I és com la festa de dia, no?, que de dia Ontinyent és com que no estàvem en festes. El poble estava completament, bueno, dins d'algunes comparses, en el restaurant, sí, però al fer tanta calor, pues, el poble no respirava festa, uh-huh, no?, durant el dia, no? I això és el que volíem, no?, que el poble també respirara aquesta festa de dia. I bueno, l'any passat ho vam provar de dijous de l'entrada de bandes fins dilluns de les ambaixades, i enguany, pues, després de tota la bona acollida que vam tindre, pues, ho hem ampliat de dilluns a dilluns, tota una setmana, del 17 al 24, que jo crec que bueno, jo estic esperant-la moltíssimes ganes per a poder-la disfrutar i que tots la puguen disfrutar també.
0: Com bé deies, després d'aixa prova pilot, una de les principals novetats és que tindrem més dies, no?, amb la Gran. Alguna altra novetat?
1: Sí, tindrem més dies. I altra novetat també és que de part de la gastronomia, que enguany torna a estar...
0: Pareix que hem perdut la connexió amb Àngels. A veure si la regidora... Hola. Àngels, ens escoltes bé?
2: M'escolteu?
0: Sí, t'havíem perdut un poquet. Estaves contant-nos que, a part d'aixòs dies de mes que tindrem a la Gran durant la setmana de festes, tenim la part de la gastronomia.
2: Sí, enguany la tindrem també de la mà de NAC, i bueno, pues aquest any NAC també ha pegat un passet més, no? En el que allí mateix, en el mateix museu, podrem tindre l'ocasió de demanar arròs del senyoret en directe, fideuà, hi haurà una zona de show cookings en el que l'equip de cuina cuinarà, hi hauran calderos de 2 i de 4 persones, calderos menuts, no seran calderos grans que serviran per racions, el faran al moment per aquells que ho demanen. També hi haurà una sola de show cookings de un poc més de brasa en zamburinyes, calamar, moltíssims plats boníssims que ens prepararà el NAC. I bueno, així també el que pretenem és que també sigui espai, no, de pues, bueno, aquells grups d'amics, aquelles famílies que volen eixir, no tenen una reserva en un restaurant, que estos dies són... quasi impossible, pues, bueno, allí tindran un espai on podran menjar com si estiguessin en un restaurant.
0: Eixa part de la gastronomia estarà al Museu del Tèxtil, però després també tenim el Parc de la Glorieta, que també serà protagonista amb concerts cada nit. Conta'ns un poquet què és el que tindrem al Parc de la Glorieta.
2: Sí, al Parc de la Glorieta tindrem, començarem el dimarts amb la nit gran, de vesprada tindrem un concert de Divas Rebeldes, s'anomenes, un grup de tres germanes, tres sopranos cantants, que faran un recorregut des de l'òpera, des del clàssic fins al rock, fins al pop rock, amb unes versions, amb una banda de músics en directe espectacular, que al final l'anomenem la nit gran, però és un concert cultural per a tots els públics, que anime a tots i totes a que vagin a veure-lo a la Glorieta la vesprada del dimarts, perquè serà molt bonic i molt enriquidor. Després, i la nit, també com a novetat enguany, per la nit allí mateix tindrem la primera disco mòbil per a la gent jove, la nit de la verbena. El dimecres tindrem a Gisela, la veu de Disney, també allí, per a totes les famílies, sobretot per als més menuts, però també per a tots els públics. I a partir de dijous ja comencem amb la disco mòbil amb SOS, la Mònaco, després també la Orquestra Monte Carlo per a diumenge, totes les nits de festa assegurada en la Glorieta.
0: Uh-huh. I un dels moments també més destacats serà eixa retransmissió de la gran entrada al Parc Mestre Ferrero amb la pantalla gegant. Què suposa oferir aquesta alternativa al públic? L'any passat vau provar i va funcionar, no?
2: Sí, la veritat és que és el que parlàvem, no? I sobretot el dia de l'entrada és un dia en el que la restauració està a tope. Tenim molt poc de temps per a poder menjar alguna cosa entre entrada cristiana i entrada moro, i el que volem és oferir una alternativa a tots aquells que visitants i a tots aquells que van a veure l'entrada, que puguen tindre un moment d'eixer menjar ràpid, aquestes hamburgueses, aquestes bocates, aquestes creïlles, en un punt també pensat, no?, per a l'ocasió que està molt prop, no?, del que és la part central de l'entrada, la part mitja alta de Daniel Gil, que també pilla a prop a tota la gent de l'Almaig, no? Pues, bueno, hem pensat en tindre aquesta oferta, i també que hi hagi un punt on, bueno, pues aquelles que no vulguin o no estiguen per a veure tota l'entrada sentats en una cadira, pues, bueno, poden anar allí, veure l'entrada en retransmissió en directe i poder fer-se alguna cosa, poder prendre alguna cosa o menjar qualsevol cosa durant tota la vesprada i la nit.
0: Uh-huh. Àngels, i per anar acabant, tornarem a parlar amb tu abans de que arribi la setmana gran, però ja que estem parlant d'aquesta programació per la qual aposta l'Ajuntament, quin missatge t'agradaria enviar tant als ontinyentins, que són festers, que no són festers, com a la gent que vinga de fora de la comarca i de les comarques valencianes a visitar Ontinyent durant la setmana de festes?
2: Bueno, pues un missatge per animar-los a tots a que vinguin a disfrutar amb nosaltres de les festes. Al final, nosaltres el que diem sempre és que les festes són de tot Ontinyent, no sols dels festers i de les festeres, i que hi ha molts moments i moltíssimes activitats per a que les disfrutem tots i totes, així que els esperem a tots en les en els braços ben oberts en qualsevol de les iniciatives que organitzem des de l'Ajuntament i també en qualsevol dels actes que des de la Societat de Festers s'organitzen.
0: Àngels, moltes gràcies per atendre'ns i es veiem durant la setmana de festes.
2: Gràcies a vosaltres. Adéu, adéu. Carmen.
3: Adéu. Hoy por hoy Ontinyent, la Vall d'Albaida. Carmen Ubeda.
4: Uf, tengo que organizar una comida familiar y somos un montón. Ya sabes, padres, cuñados, niños, imposible encontrar sitio.
5: Reserva en Restaurante Almoratz. Reserva si lo abren solo para vosotros.
4: ¿En serio?
5: Claro, yo celebré allí todas las comidas familiares de Navidad. Tranquilo, amplio y sin prisas.
4: Eso es justo lo que busco.
5: Restaurante Almoratz. Reservas al 962-911-779 o en Casa Seguí, Ontinyent.
6: ¡Qué bien te veo! Yo con el cambio hormonal estoy fatal.
7: Pues yo voy a la doctora Antonia Izquierdo Sicilia, experta en medicina integrativa. Desde que estoy en perimenopausia, con sus tratamientos personalizados y sin efectos secundarios, me encuentro mucho mejor.
6: ¿Ah, sí?
7: Además, trata dolencias crónicas, tiene años de experiencia. Incluso mi madre va con ella. Está en Canals, en su centro de medicina integrativa, abierto desde 2007.
6: Dime la web y me informo.
7: Claro, centrodemedicinaintegrativa.com.
3: Hoy por hoy Ontinyent, la Vall d'Albaida. Carmen Ubeda.
0: I amb més música festera, viatgem ara fins al Farrasí perquè el municipi ja es prepara per a viure els dies grans de les seues festes patronals i de moros i cristians. El Farrasí enceta una setmana carregada d'actes que combinen tradició, devoció i molta participació popular. El tret d'eixida serà amb la cavalcada humorística de les comparses, però els moments més esperats arribaran el cap de setmana gran. La baixada del Santíssim Crist de l'Agonia, l'entrada de moros i cristians, les celebracions en honor al Santíssim Crist i Sant Roc i la cloenda amb la festivitat de la Santa Creu. Així que per conèixer com viu el poble estos dies tan especials, saludem ja a Ismael Sant Víctor, l'alcalde d'Alfarrasí. Ismael, què tal? Bon dia.
8: Hola, bon dia, bona tarda. Estem de categoria, ja, conforme tu dius, ja a tope.
0: Ja estem en festes.
8: Esperant a que plegui la nit. Sí.
0: Ja esteu a les portes dels dies més grans per a vosaltres. Com està vivint-se este moment d'Alfarrasí?
8: Pues n'hi ha una expectació en les comparses preparant-se lo de la cavalcada de demà. És el que seria similar que altres pobles que diuen la nit de l'olla i tal, així es fa en plan humorístic, en plan desenfadat, criticant evidentment a l'Ajuntament, que és el que toca, i el que es posa per davant, no? I bueno, ja estan tots preparant els arreglos de les disfraces i tot això, i n'hi ha moltíssima expectació, n'hi ha un ambient ja quan eixes per la nit, que és una meravella passejar per el poble.
0: Ismael, conta'ns un poquet quina és la programació que teniu preparada per enguany. Teniu alguna novetat o és més o menys com tots els anys?
8: És més o menys com tots els anys. Hi ha algun canvi d'algun acte dels festers, d'un sopar de germanor que abans es feia diumenge i ara es farà dijous després del concert. No? Com a novetat enguany, aprofitant, l'any passat farem una star party, una festa d'observació d'estrelles per la nit, i enguany la tornem a fer, la farem el diumenge, que això era... Diguem que s'han trobat en això, no? I després també farem, òbviament, la visualització de l'eclipse el dia 12, abans de les paelles, el dimecres, que és el dia de les paelles, que és un dia que... Pues l'any passat eren 750 sopant paella ahí en la zona de les orquestes, o sigui que una afluència important, no? A banda d'això, és més o menys sempre la mateixa dinàmica, no? Demà és la cavalcada, i després n'hi ha una discomòbil d'estes grans que venen ahí a la zona de les orquestes, i ja està, el diumenge tenim lo de la Star Party, i tenim l'homenatge al fester. Dilluns també tenim el bingo musical, que l'any passat vam fer un bingo musical, bueno, la gent se ho va passar, tots se ho vam passar de categoria, i enguany tinguem ja la segona edició del bingo musical internacional d'Ofarsi. És tremendo, la gent se ho va passar fenomenal, i clar, no podem deixar perdre l'ocasió de tornar-lo a fer. Enguany hi haurà més sorpreses, més regals, més de tot, el dilluns per la nit. El dimarts és un dia més tranquil·let, perquè és el sopar dels jubilats i tal, no? I llavors és un dia més tranquil·let. Uh-huh. El dimecres és el dimecres. Jo crec que és, després de la cavalcada de demà, El dimecres és el dia de més germanor de tots els veïns del poble, perquè anem tots a sopar a sopar paella allí a la zona de les orquestes, després n'hi ha verbena hasta que el cuerpo aguante, hasta les 6 del matí o hasta que la gent descanse, però clar, primer està a sopar, i antes en guanyo que coincidix en l'eclipse, pues,
0: quin plan més bo, no, Ismael?
8: Sí, sí, tenim la visualització de l'eclipse, l'Ajuntament ha comprat 150 ulleres per repartir-les, hem obert un formulari perquè la gent s'apunte precontrolant un poc l'aforo, però podem anar allí i ve justetet, s'acaba l'eclipse i a la paella,
0: i a la paella a sopar
8: ja s'ha fet de nit, i molt bé, dimecres serà un dia també de, ja dic, ja no és a soles de les festes, sinó que allí ja s'ajunta tot el poble, o quasi que tot el poble, ja dic, l'any passat eren 750, doncs en guany estarem per ahí, per ahí. Aquest matí he vist ja també la gent que s'havia apuntat, però molts s'apunten l'últim dia, i encara vindrà el dilluns algú a apuntar-se, però bueno, tots cabran, tots cabrem ahí perfectament. El dijous és un concert que tots els fan les dues bandes municipals. Mig concert fa una altra banda i l'altre mig fa l'altra banda. Enguany, com a cosa addicional i extra, és que l'Ajuntament va encomanar a un compositor local una música específica pa l'acte de l'Angelet de la Corda, que tots sabeu que és l'acte més representatiu del Farrasí, no?
0: Sí.
8: Ja està composat, ja tenen les partitures les dues bandes i tocaran l'última peça d'aquest concert, les dues bandes juntes tocaran la composició esa que s'ha fet expressament per a l'acte de l'Angelet de la Corda, no? Entonces, això és una cosa addicional molt emotiva que bueno, estarà molt xula segur el dijous, l'última peça del concert. Després es fa el sopar de germanor dels festers, de la gent de les comparses, allà dalt davant de la Casa de la Música, de lo que són les bandes d'això, i fan unes entraetes, baixaran per un carrer, punxaran, fan unes entraetes i després tenen xaranga allí, pues lo mateix, hasta que aguante la cosa, sense problema, tota la nit. I el divendres comencen les festes, o sea, tot això era entrenament. I el divendres de la setmana que ve, conforme tu dies, comencen les festes patronals en la Baixada del Cristo i tots els altres que n'hi ha. Moltes comparses tenen també, a partir de dijous, una programació també d'eventos, de xaranga, de DJs i tal, durant totes les festes, no? Però realment les festes comencen divendres, tot més, des d'avui fins al divendres estem entrenant. I ja està. Fent la Baixada del Cristo, també hi ha una actuació en la zona de les orquestes i després la pròpia de les comparses. Està l'ofrena a la Mare de Déu, el divendres després de la Baixada del Cristo, divendres de la setmana que ve, i després això, després n'hi ha festa també, pues, tota la nit. Dissabte és l'entrada, claro, per matí la Diana, que la Diana, la veritat és que és un acte que quasi mai es parla, però a mi m'encanta, perquè és, no sé, és molt fresc, veig un acte molt fresc, a vegades és de les comparses que giro un poc, perquè clar, estan tota la nit de marxa,
0: claro, i per matí no la Diana. N'hi ha que acudir a la Diana a les 8 del matí, eh?
8: A vegades tu que eres d'una comparsa, jo vaig ser fa anys, però tu que eres d'una comparsa, pues algun matí dius, caig en la mare, lo bé que m'aniria jo a dormir ara un rato, pues no pot ser, és que no la Diana. Però és un acte, jo crec que molt, molt reivindicatiu de cara a la gent que anem a veure-ho, no? Entonces, a mi m'agrada molt la Diana. I després per esperar l'entrada, no? L'entrada de música de Farrasí, molt pareguda a la del teu poble, pues té la particularitat de que no aplegues a cansar-te, perquè quan estàs a lo bo s'acaba.
0: Claro que sí, és perfecte. Sí.
8: Són dos horetes d'entrar, així no tenim capitanies, per tant és molt fluida, però quasi que totes les esquadres en el que diuen són esquadres de negres, no? Tots són tractes alquilats, la veritat és que en la Ferrari se ho fan superorganitzat, ven en contacte amb la gent de fora perquè vinga a controlar els passos per cada lloc, perquè no n'hi hagin cortes entre una comparsa i una altra. Molt bé, tota la gent que ve així, igual que vos passa a vosaltres en Montalbán, tota la gent que ve així, se'n van encantats perquè no arribes a cansar-te d'una entrada, no? Com puc ser altres pobles que duren 5 o 6 hores i allò no s'acaba mai, això és molt més ràpid i molt bé. Enguany, pareix ser que no tindrem la calor de l'any passat, que vam tindre dissabte, diumenge i dilluns a 42 graus, entonces, pues, claro, enguany pareix ser que
0: vaig a portar-se millor l'horatge, no?
8: Sí, 34 o 35 és la previsió que tenim, que és calor, però bueno, estem en agost, 34 o 35, des de lo que han passat estos dies, pues em pareix estar frescor i tot. que, molt bé. Després de la entrada del dia 15, pues, òbviament, hi ha també un altre macro disco mòbil d'estes que venen tots els anys, pues moltíssima festa, regals també que tenen i tot això, bueno, aquestes coses que fan aquests grups, i n'hi haurà una afluència important també de personal. El diumenge, també, però mateix està la Diana, que l'han avançat una hora, sí. En comptes de ser a les 8, és a les 7,
0: mira, Diana, a les 7, fan matinar més a la gent.
8: Sí, ho han fet un poc més per comoditat dels festers i per fer una prova. Si no funciona, pues, suposa que, suposa que l'any que ve pues, se ho replantejaran. Però perquè és que així anar, després sí que els festers, bueno, els components de les comparses per anar a descansar un ratet, perquè si la feien a les 8 o més tard, pues, es talla un poquet la marxa, no? Entonces, han decidit fer aquesta prova, a mi em pareix bé. Ja, pues, no, si no funciona, pues, suposo que ho canviarà l'any que ve, però una cosa que organitza la Junta Central i tot el que organitza és tot l'apoyo de l'Ajuntament, que no podia ser d'altra manera. Bé, és una prova. Després tinguem missa, la missa de diumenge de festes és la missa més multitudinària de tot l'any, que anem pues, tot el poble, la missa al Cristo, i per la vesprada la professó, que també és com a festes patronals, és l'acte més representatiu de totes les festes patronals. Després estarà el castell, enguany, com que l'any passat no vam poder tirar el castell perquè no ens van deixar, pues enguany serà un poquet més, tindrà algo més de lo que ve siguent un castell habitual de festes.
0: Ah, molt bé, molt bé.
8: Pues este, tindrem un poquet més...
0: A veure si el temps es porta bé i ens deixa, perquè està passant en molts municipis de la comarca que estem tots pendents en les mascletades i els castells d'aixer avís i d'aixer risc extrem d'incendis per a que no siga roget i que es deixen gaudir dels espectacles pirotècnics.
8: Sí. Sí, nosaltres, en principi, en quant a distàncies de seguretat, no tenim problema, perquè igual estem a més de 500 metres de massa forestal. El problema que tinguem, que puguem tindre, és que els bombers tinguin una emergència, que si estem a nivell 3 d'emergència, si no, no.
0: Exactament.
8: Però si estem a nivell 3 d'emergència, que no crec, perquè la temperatura que donen no és per això, sí que els bombers diuen si tinguem una emergència no puguem anar al castell. Entonces, bueno, que és el que va passar l'any passat, perquè l'any passat estàvem a 42 graus i els bombers van dir que no ells no ens podien garantir que a l'hora del castell puguem estar. I per això es va suspendre, perquè clar, si el pirotècnic munta el castell i després no venen els bombers, tu tens que pagar el castell al pirotècnic. I clar, nosaltres l'any passat pues, això, no tenien la seguretat i per això ho van fer. No? Però em va parecer que la cosa anirà millor, entonces, igual la mascleta del diumenge al migdia, que me l'ha botat com el castell de per la nit, en principi no corre massa risc, a veure si hi ha que parlar, però no corre massa risc, ¿vale? I després pues, per la nit també hi ha una actuació, com totes les nits, una actuació així en la sala de les orquestes, i també la programació que les pròpies comparses tinguen, que bueno, pues, tot, quasi que totes les comparses tenen coses per l'esplà, cada vegada tenen més coses per l'esplà que per la nit, perquè el tardeo va imposant-se, però per la nit també hi ha marxa, o sigui que no, si no tens ganes de dormir, tens pa entretindret, bona cosa.
0: La participació de les comparses és super essencial, no?
8: És essencial, perquè al final, claro, la dinàmica del carrer la posen les comparses, perquè si no fos per les comparses, no, clar, ells estan sempre pac amunt i pac avall, tenen les bandes de música, tenen els locals oberts, en els pobles menuts, i com en Montalbán, com en Alfarrasí, no passa com els pobles grans, que les poblacions grans tenen, és quasi com un cotó tancat, no? Així es viu en el carrer, la festa monocristiana es viu en el carrer i és, tu passes per qualsevol comparsa i vols dir que tu entres i eres un mes allí, no vas vestir com ells, però estàs un mes allí i xarres i fas una cerveseta. És una festa molt més popular que en aquestes poblacions tan grans com pugui ser Ontinyent o com pugui ser Alcoi o Llíria, que bueno, tenen que fer així anar perquè si no, no podria ser, perquè clar, si viuen 30.000 habitants en la teva ciutat i tenen que entrar tots a la comparsa, no pot ser, però els pobles ja més menut tenint l'avantatge de que, bueno, no tinguem els boatos d'aquestes capitanies tan enormes, però tenim la part més popular de relació en els veïns, que són parts de la festa que no, encara que no estiguin des de la comparsa. No? Entonces, pues això està molt xulo. I, clar, la dinàmica de tot això en el carrer pues, la donen les comparses, no? Perquè si no, l'Ajuntament pues, es dedica als actes de les festes patronals, però tot el resto ho posen les comparses. No? Per això l'Ajuntament apoya pues, tot el que té que apoyar i ja està. I si té que fer la pista gorda, pues la té que fer. I ja està.
0: I és la gràcia dels pobles menudets, clar que sí.
8: Claro, perquè sí, és que estem en festes, ja està. I això és la frase, estem en festes.
0: Claro, i, tot està permitit.
8: I ja anem a una altra cosa, perquè després ha plegat el dimarts, s'ha acabat tot i fins l'any que ve l'agost ja no tinguem res més, no? I després el dilluns ja és l'últim dia. El dilluns ja està per al matí, és un dia on passa carrer de la banda de música i després fins a l'hora de la vespre que fan l'Ambaixada de Moros i Cristians, que l'Ambaixada de Moros i Cristians de Ferrari no és tampoc... típica, no? No és un text que està escrit un any per l'altre, és en modo satírico i és un poc una broma, una crítica, diguem, còmica de les coses que li han passat a tota la gent del poble que li vaig anar plegat al guionista, no? I la veritat és que n'hi ha coses que escolti, això no sé què li haurà passat, però quan saps què li ha passat de tot, li poses les coses, la veritat és que t'ho passes de categoria. És una embaixa de moros i cristals distinta a lo que habitualment n'hi ha per ahir. Després n'hi ha l'última professora, la del patró Farragí, que és en Roc, que és el dilluns per la nit, i després n'hi ha també una verbena i la corda que es fa a les 2 del matí, entre dilluns i dimarts, a les 2 del matí, i en això ja ho tinguem bé.
0: Ja ho teniu bé, setmanetes completes de molta festa. Ismael, se'ns acaba el temps.
8: Pues... No res, invitar a tot el món a que vinga a Farràcia a festes, perquè s'ho passaran de categoria. Dona igual que mos coneguem més o mos coneguem menys. Vingueu a festes, que s'ho passareu molt bé i sereu benvinguts, estareu com en casa.
0: Clar que sí, ja hi estarem nosaltres. Gràcies, Ismael.
8: Gràcies a tu, Carles. Gràcies a tots. Adéu.
0: Arribem ja a les 2 del migdia, un dia més. Gràcies per acompanyar-nos.

0: Neta, d'Albaida, Benigànim, El Palomar, Otos, Rugat i Aiaro de Rugat. En canvi, s'han quedat fora Aiaro de Malferit, Belgi de Benicolet, Bufali, Carrícola, Castelló de Rugat, Montitxelvo, Ontinyent i la Pobla del Duc, tot i complir els requisits. Segons la Unió, aquests ajuts són essencials per millorar els camins rurals que donen accés a les explotacions agràries i advertís que la manca d'inversió dificulta l'activitat del sector i incrementa el risc d'accidents. Carles Peris és el secretari general de la Unió.
1: El que estem veient en aquests moments és que se fa patent la necessitat de millorar les infraestructures agràries, ja que és una cosa fonamental per a realitzar l'activitat de les persones llaboradores i ramaderes. I si no està en bones condicions tot el que és la infraestructura de camins, pues, també tenim un impacte negatiu en la maquinària agrària, els vehicles.
2: L'Ajuntament de Terrateig i la Societat de Caçadors La Tórtola han recordat la prohibició absoluta d'utilitzar verins o tòxics al camp després dels últims casos d'intoxicació detectats.
0: Adverteixen que es tracta d'un delicte greu amb riscos per a la salut pública i greus conseqüències per a la fauna i el medi ambient.
2: Escoltem les paraules de Sílvia Ferrer, és l'alcaldessa de Terrateig.
3: Actitud informatiu i preventiu, perquè sí que és cert que hi ha molta gent que transita els nostres paratges i que partim animals i és evitar que puguin hi haver alguna intoxicació.
2: I a Agullent, l'Ajuntament ha iniciat la restauració integral del retaule major de l'Església de Sant Bartomeu Apòstol, una actuació finançada amb 150.000 euros de la Generalitat.
0: Els treballs permetran recuperar aquesta obra barroca del segle XVIII i XIX, molt deteriorada pel pas del temps, la humitat i l'atac dels insectes. Pau Muñoz és l'alcalde.
4: M'agradaria destacar la col·laboració entre l'Ajuntament i la parròquia de Sant Bartomeu, perquè ha sigut fonamental, no?, per poder tirar endavant una intervenció tan necessària. I, bueno, i crec que des de l'Ajuntament anem a continuar treballant en aquesta línia per poder conservar, protegir i, com no, posar en valor el nostre patrimoni.
2: I el Museu Municipal Antonio Ferri de Bocairent ha inaugurat l'exposició Somnis de Pedra, una mostra que reuneix part de les últimes obres donades per l'artista al municipi.
0: Amb aquesta nova sessió, el museu ja conserva prop de 300 quadres d'Antonio Ferri. L'exposició es podrà visitar fins al 17 de gener. Xavi Molina és l'alcalde.
5: Fruit d'una última donació de l'artista, una última donació de 73 obres i que, per tant, fa que la col·lecció del pintor que acull el museu arribi a les prop de 300 obres pictòriques.
2: I contar-los també que durant l'acte l'Ajuntament va anunciar noves inversions per a continuar millorant el museu, especialment les zones de conservació de les obres.
0: A més, es van obrir oficialment al públic els jardins exteriors del museu, remodelats amb fons europeus Next Generation. Aquest nou espai servirà tant per activitats culturals com per al descans dels visitants, amb visites a la serra i a l'ermita del Sant Crist. De nou l'alcalde.
5: Crec que és una bona notícia, no només per al museu en si, sinó també per al conjunt de Bocairent, perquè un espai cultural important, com és el Museu Municipal Antonio Ferri, continua viu, continua creixent i continuem fent una aposta col·lectiva per a millorar i fer-lo més dinàmic.
2: I anem amb l'agenda. A Bèlgida, la programació d'avui inclou a les 9:30 de la nit el sopar de festes de l'Associació de Jubilats al pati de les escoles.
0: Més tard, a les 11, començarà la decoració dels carrers al casc antic, que enguany no es podran pintar.
2: Benicolet, continua avui les seues festes amb la segona semifinal de pilota valenciana a les 7 de la vesprada.
0: I a les 10 de la nit, la plaça de l'Església acollirà un sopar de cabasset per a tot el poble, amenitzat per un monòleg d'Héctor Alonso i un duo musical.
2: A Otos de vesprada, a les 7, hi haurà jocs populars per a xiquets i xiquetes.
0: A les 9 tindrà lloc la processó dels patrons dels llauradors valencians, seguida d'un espectacle de focs artificials a l'entrada de l'església. La festa es tancarà a les 12:30 amb una rebel·la del grup La Llavor i disco mòbil al poliesportiu.
2: Al Farrací, la programació d'avui començarà a les 8:30 amb la carrera popular infantil destinada a xiquets i xiquetes de fins a 12 anys a la plaça Major.
0: I a les 11, el recinte de les orquestes acollirà l'espectacle versionant dins del cicle Somnis Musicals.
2: Recordar-los que a Castelló de Rugat a les 9:30 tenim sopar de baix braç al pati de la Casa de Cultura i que al Ràfol de Salem a les 8:30 tenim cercavila i a les 9 solemne processó.
0: També a Guadalsequies de vesprada, a les 7 tindrà lloc una cercavila i a les 7:30 la missa i solemne i la processó que finalitza amb un castell de focs artificials.
6: Hora 14, Ontinyent, la Vall d'Albaida. Tomás Marín.
7: Los hombres, sobre todo los heterosexuales, son una especie en vía de extinción. Queremos que nos respeten. Les exigimos que aprendan dónde está el clima.
2: I avui arriba als cinemes L'último mono, la nova comèdia dirigida per Joaquín Mazón i rodada íntegrament a la Comunitat Valenciana.
0: La pel·lícula compta amb un repartiment de primer nivell i amb la participació de l'actriu de l'Olleria, Conchi Espejo, que suma un nou treball a la seva trajectòria.

0: La ventana.
1: Ràdio Ontinyent.
2: Hi ha moments en què comptar amb algú de confiança marca la diferència. A l'Associació de Malalts Crònics d'Ontinyent, AMCO, treballem cada dia per proporcionar molt més que ajudar a domicili. Oferim companyia, cura i tranquil·litat amb una atenció propera i adaptada a les necessitats de cada persona i de la seva família. Ens trobaràs al carrer Salvador Tormo, 44, o pots telefonar-nos al 610-269412. AMCO. Cuidem persones, millorem vides.
3: Al restaurant De Bosch t'espera una carta mediterrània amb tocs de fusió, elaborada amb cura i producte de qualitat. Entre setmana menja amb calma i continua el dia amb bona sensació gràcies al nostre menú degustació. Restaurant De Bosch a Ontinyent, carrer Manuel Taverner Gandia 5. Troba'ns a Google o Instagram per a més informació.
4: En la Fundació Caixa Ontinyent volem continuar fent créixer una cultura que inspira, una formació que transforma i una acció social que il·lumina nous futurs. Pot ser que el que fem no es puga mesurar, però el seu valor és incalculable. Fundació Caixa Ontinyent. Emoció, llum i futur.
5: Y el premio a furgoneta más infrautilizada del año es para... ¡la tuya! Por usarla 4 veces y pagarla todo el año.
6: Si la necesitas solo de vez en cuando, no la compres. Alquila cuando la uses. En 4 Rentacar, furgonetas y coches para empresas inteligentes. Paga por uso, no por capricho. 4 Rentacar, en Ontinyent.
7: Estas sí son unas segundas rebajas, solo en Rapimueble. Dormitorio juvenil compacto 389, conjunto de matrimonio de canapé más colchón 354 euros. Financia tus compras en 6 cuotas sin intereses y empieza a pagar dentro de 3 meses. Segundas rebajas, estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
8: Et sona la marca Ser Empresarios?
9: Té que veure amb la ràdio i les empreses, no?
8: Això mateix, has encertat. És una subscripció que pot sumar a la teua estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu, que tens un negoci, hauries almenys de conèixer-la. No perds res. Duem molts anys ajudant a pimes de tota Espanya a créixer. I ací a Ontinyent hi ha moltes empreses subscrites. Segur que les escoltes a la ràdio a tota hora. A més, les seues trobades de 2026 seran més importants que mai, perquè es parlarà sobre què fer per a créixer en vendes. Seran el 14 d'octubre en diversos horaris per poder escollir el que més et convinga.
9: I què cal fer per apuntar-se?
8: Pots fer-ho tu mateix. Entra al web serempresarios.com, busca Ontinyent i sol·licita una plaça per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios, els negocis milloren.
1: Ràdio Ontinyent, cadena Ser.
10: Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral. Porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva unas Abutarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómpreselas ya y deje de dar pena.
11: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio... Porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
12: En Alcampo, del 7 al 9 de agosto, tienes el bonito por piezas enteras a 6,45 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares.
13: En Alcampo sales ganando.
0: La ventana. Con Iñaki de la Torre.